Hola, molt bona nit. Estem a Oxicat, Trames Subterrànies. Avui tenim diverses sorpreses. Parlarem d'un especial a meitat del programa de grups espanyols independents dels anys 90 i alguna cosa de l'actualitat.

aquí acceptem recomanacions. Això és una espècie de lírica, rock progressiu, rock matemàtic i moltes, moltes mescles. I ara anem, a vegades fem excepcions per grups comercials que tenen idees molt, molt indies o saben mesclar molt bé la música comercial amb la música indie. Per exemple, en aquest cas és un grup que es diu Kiss Bank. Espero que us agradi a tots, d'acord? Okay.

0: N'hi ha grups que utilitzen molt, molt bé els silencis i ha sigut maquíssim. Kiss Bank, ok? Kiss Bank. És una mescla de música comercial i música dels anys 80 i rock alternatiu. Està super, super bé.
1: So, just to translate a little bit, je vais traduire un peu. Kiss Bank est assez unique comme groupe alternatif parce qu'il prend des thèmes et des chansons commerciales et le mélange un petit peu à son jus. Et ça sort comme ça.
0: C'est une mezcla de musique dans les années 80.
1: Oh yeah, 80s and 90s music. Donc c'est un throwback, c'est du... de reminiscent des années 80-90.
0: I ara tenim una recomanació aquí del nostre amic Indio Sin Gracia, al nostre amic Juanjo, que és del component de Mai Jamás, Guapísimo, Parmesano, un musicàs de Barcelona i molt amic nostre, que ens ha recomanat un disc i sempre les seves recomanacions són molt, molt especials. En aquest cas tenim un grup de música ambiental que es diuen Talk West. Black Coral Sprig. Naturalment tota aquesta música la podeu trobar al Bandcamp. Esteu escoltant Oxycat a Echo de Garrick.

Este es un Digital 2023. Tal West. I al mateix idiosincràcia, al Juanjo, van treure un disc avec al Net Label al Bastia. Bastia Net Label és un label català que hem parlat diverses vegades, que fins i tot aquí un servidor, Circonite, té alguns discos pujats a més i és increïble i podreu mostrar com Juanjo aquí es va unir amb David per formar Ave Crem ja fa bastants anys i van treure cançons com aquesta, Quack. Aviam si us agrada.

seguim aquí, ara passem del Ned Label, estàvem amb Bestia, Ned Label, i ara ens anem a Gandula. Gandula és un segell on van formar components de Za, aquest segell magnífic, i aquí han tret una cosa meravellosa mesclant les sardanes i tot, Za, la Transmegacobla. Això ho van treure el 2023.

0: ¿Estén en el Tomatar?
1: Buen día, reina. Buen día, Sarita.
0: ¿Estén en el Tomatar? Y yo he hecho unos planes así que no parecen tomates. ¿Me puedes explicar qué son?
1: Pues mira, eso es una mata de tabac, ¿verdad? Que no se ha desullat, y eso es la flor. Y la flor, ahí, cuando se va madurando, está la llavor. Vale, es una cuestión. El per qué está eso así en compañía del tomatar es que el saber popular aprova moltes coses per la tuta. La tuta és una orugueta que fa molt de mal en els tomatars. El llaurador això ho sap perquè ja portem 20 anys aproximadament en aquest problema. La gent ha provat en química com en productes naturals. Al final no ha funcionat absolutament res. I resulta que un llaurador provar a plantar tabac i li ha funcionat. Per què? Pues perquè el predador de la tuta és el Nesidiocoris i la planta hospedant, o una de les plantes hospedants, és el tabac. De tal forma que plantes aquesta planta de tabac, apareix el Nesidiocoris i entonces controla la tuta. Quan ja té el control de la tuta fet, resulta que va a la planta hospedant. Quan hi ha tuta, torna a actuar. Pareix un conte de hades, no? Però això és la realitat. Aquesta és la primera vegada que plantem tomaca i no hem tingut cap problema en la tuta. I ha sigut gràcies a les plantes i al saber popular de llavors que després de 20 anys de tanta investigació, de tant de cuento, el que ho ha solucionat ha sigut una persona que ha tingut la capacitat de fer proves i més proves i al final ha acertat. Així és que això és el que n'hi ha.
2: I ara escoltarem, ens anem amb Manta Rai, un grup d'Astúries dels anys 90, i en aquest cas, això penso que va ser el 2002, que van treure Manta Rai Esperanza. Això és la cançó que van tancar el disc, un disc meravellós, molt, molt ben produït, gràcies a tots aquests grans músics que vam arribar a conèixer, i en aquest cas aquesta peça es diu Cartografies. Manta Rai. En aquest cas, el segell és Astro Records.

Fa molts anys, quan estrenaven Manta Ray, Pequeñas Puertas que se abren, Pequeñas Puertas que se cierran, no sé si va ser a Premià de Mar, va ser fantàstic, vam aconseguir parlar amb el Frank Rudo, fer una petita entrevista a tot el grup, i és un grup que ha seguit bastant Manta Ray. Els hauré vist per lo menys unes 10 vegades aproximadament, i aquesta cançó que estem escoltant, amb Manta Ray con Corcovado, és un disc molt, molt àcid i amb una personalitat molt, molt, molt pròpia que a mi m'agrada moltíssim. I això està tot a Astro Records. Després anem a escoltar uns altres amics, el baixista i el cantant. Vaig conèixer molt el cantant, m'imagino que encara està fent de les seves coses. I què diríem d'ells? Doncs van marcar una escena als anys 90 a Barcelona on es portava molt de moda el soul, el garage, les músiques amb els teclats aquests, els Hammond, els farcisses, i aquestes coses que ens agradaven molt, molt a molta gent de Barcelona, aconseguir aquest tipus de músiques tan, tan retros. I estem parlant ara mateix dels Selenitas, Los Años Que Nunca Volverán. Això és com un himne generacional per moltíssima gent i que ens porten molts records tendres, bons, dolents i sempre per mirar endavant.

tota aquella gent que va viure a Barcelona, no? Va poder gaudir de tots aquests grups, aquestes escenes d'aquests grups de tota Espanya i de tota Europa. En aquest cas, seguim una mica amb l'escena retro, aquesta que es va posar de moda i que encara la tenim a Barcelona. I és un grup bastant divertit i són cançons que jo penso que mai passen de moda. Los Fresones Rebeldes, Al Amanecer.

0: Jesus. I want you to come into my heart and I want you to change my life.
1: Ara anem per un altre grup, Los Piratas. Aquesta cançó es diu Anys 80. Era un grup que tenia moltes referències musicals i unes tècniques meravelloses. La veritat que Los Piratas podeu escoltar i rebuscar els seus discos que tenen peces molt, molt maques com aquesta.

0: Bueno, i els 90... Els 90, si volem parlar... Sí?
1: Just me, man.
0: Okay.
1: I gotta fall down on my knees. Beg forgiveness from America. What did I do to you, America?
0: Doncs això, com dèiem, als 90 i 2000 hi ha un grup emblemàtic que s'ha de parlar sí o sí. Són Los Planetas. Una setmana en el motor de un autobús és un àlbum excepcional i això és cumpleaños total.

I Los Planetes és un grup andalús per un segell mega, mega comercial que van treure aquest super, super àlbum. I ara ens anem a... Seguim una mica amb aquestes escenes mig retros, mig indies, i amb una mica dintre del panorama més comercial, podem dir, no?, també, de que n'hi havia en el seu moment a Catalunya, a Espanya. I en aquest cas anem a escoltar Medcromina. El pop era una base molt bàsica i que ens agrava a tots molt amb aquesta escena dels anys 90s.

I ara volíem seguir amb altres grups com Astrut, però ja els hem posat més d'una vegada, són genials. I volem, com han hagut moltes guitarres aquí i seguim amb l'escena una mica espanyola-catalana, doncs ara anem al País Basc, un dels meus grups favorits del País Basc, i es diuen Dut. Per tots vosaltres, atents una mica, és important pujar el volum amb aquestes guitarres. Ara canvia una mica, ja és el final del programa, Oxicat, Trames Subterrànies, aquí al Eco de Garrig. Naturalment, moltes gràcies a tot l'equip de Eco de Garrig. Gràcies, família. I anem a escoltar Dat. Informo que ara és una altra part diferent del programa. Deixem el pop a part i les guitarres. Endavant.

Molt bé, no sé si Abel de Head Records coneix aquest grup, m'imagino que sí. Dut, D-U-T. Són grups d'aquests que has de pujar molt el volum per escoltar bé les guitarres i els baixos. I ara parlant d'Abel Head Records, és un plaer sempre la música que comparteix amb nosaltres, els concerts que organitza, també és un plaer tot plegat aquí a Montpellier trobar segells com Head Records. I en grups com Tantrum, és un grup que vaig escoltar fa molts anys, el 2018, i són grups que són de Montpellier, si no recordo malament, no? Com podrien ser els Payday, com podrien ser els Marvin, no? Parlem de diferents grups, i en aquest cas, doncs anem a Tantrum, de Stomach.

Head Records tenen molts, molts discos. Podeu buscar a la seva pàgina web, al seu Instagram, i és molt, molt recomanable. I ara seguim amb una altra cosa molt recomanable, és Skin Graph Records. És un segell increïble que té moltíssimes coses curioses, i la seva última novetat, en aquest cas, és un disc de Zeni Jeva and Steve Albini. Steve Albini és un gran productor que va produir moltíssims grups com Nirvana, Candelilla, Balina i molts, molts, molts més grups. I en aquest cas, Skin Graph han tret aquest superdisc amb un grup extrem i amb una part de coses amb estudi i després un munt de cançons amb directe. En aquest cas anirem a per una de les cançons més tranquil·les e instrumentals que va fer Zeni Jeva amb Steve Albini. Gràcies, Skin Graph Records, un plaer. Steve Albini, et trobarem molt, molt a faltar.

I ara ens anem per un altre grup de Skin Graph Records, que és Joey. Joey és un grup que han vingut de gira a Europa, és un grup dels Estats Units, i és un d'aquests grups que tècnicament és quasi impossible de comparar amb altres grups. Sí que tenen referències sonores, molt referències sonores pel meu gust, no? És una mica que s'assemblen una mica, tenen una mica la referència a Shorty, no? Per exemple, grups d'aquests americans que són una mica caòtics, però dintre del seu caos tenen un ordre complet. Ara, tot això ja no és per tots els públics, però esperem que us agradin, i a Pom Pom també és algú que està per aquí cridant, segur que li agrada. Joey, Talking.

Magnífic, m'imagino que molta gent s'haurà quedat bastant parada. Joey, YOWIE. Un grup que estan amb Skingraph Records. I ara ens anem per a una altra d'aquestes coses una mica extremes. Aviam si us agrada.

meu nom és Eduard, gràcies aquí a Coco per fer la magnífica entrevista amb Helene. I doncs, per terminar, després penso que ha sigut un programa bastant extrem, una mica de tot, una mica de pop, una mica de rock, i ens anem per un cantautor americà afincat a Catalunya des de farà més de 20 anys, penso, i és un dels músics que he seguit moltíssim, i és un músic, Paul Fuster, que també va participar amb gent formant un grup que es deia Big OK, amb components de Za. Estem molt contents de conèixer tota aquesta gent, grans amics, grans músics, i en aquest cas anem a molts, molts anys enrere. No sé per què ha de ser avui, però sé que avui és el dia per posar aquesta cançó. Ens acomiadem, Trames Subterrànies, Oxycat, a Echo de Garrick, Under Our Skin, Paul Fuster. Gràcies per tot.